0: 91.3.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
0: 91.3. Ripollet Ràdio.

0: El 91.3, només clàssics contemporanis.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'àrea metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una 30ena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erg Chebbi del Sàhara.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbi Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Ya lo sabes, escuchas el gramófono. Estamos en este lunes de comienzo de temporada para muchos equipos de Ripollet, ¿eh? Ahora nos vamos a hablar del Club Tenis Taula Ripollet, que comenzará la temporada la próxima semana, ¿eh? Y esta es la relación de equipos del Tenis Taula Ripollet. En División de Honor Femenina, el equipo de la Autoscola Tachepol. En Primera División Nacional Masculina, el Viatges W3

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Entramos ya a la última hora de este gramófono de este 21 de septiembre de 2026. Y lo hacemos escuchando este Living on a Prayer, año 1986. Ellos son Bon Jovi.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 dels quals seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en un en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. Tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'Àrea Metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 en posició. Amics del teatre ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa d'Àngel Guimerà al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Pobeda. El planejament del futur barri de l'Hospital Ernest Lluch ja és definitiu. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àmbit Metropolità de Barcelona ha aprovat aquest darrer dijous 17 de setembre el pla parcial urbanístic que concreta com s'ordena els terrenys situats entre Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. L'àrea metropolitana de Barcelona ja havia aprovat el document de forma provisional el passat 30 de juny. El pla urbanístic ordena una superfície de 108.000 metres quadrats, del qual 24.681 corresponen a Ripollet. S'hi podran construir un màxim de 752 habitatges, 403 del qual seran protegits. La meitat dels habitatges protegits seran de lloguer. També preveu comerços i altres activitats econòmiques, equipaments, places i zones verdes. El Centre Aragonès de Ripollet ha iniciat aquest cap de setmana les Festes del Pilar 2026, una celebració especial enguany, quan l'entitat celebra el 30è aniversari. La pregonera Sheila Serrano, directora de Transparència, Participació i Acció Exterior del Govern d'Aragó, va reivindicar el paper de les cases regionals per mantenir vius els vincles generació rere generació. Les Festes del Pilar s'allargaran fins al 12 d'octubre amb concursos, gastronomia, cultura i les celebracions tradicionals del Dia del Pilar. Ripollet ha tancat aquest dissabte 3 dies de Campionat d'Espanya de patinatge artístic al pavelló Joan Creus, una competició que deixa un gran resultat pel club anfitrió. Chloé Flor, Edurne Isart i Maria Delfante, del club patinatge artístic Ripollet, han ocupat les 3 places del podi a la vi femení. Chloé Flor s'ha proclamat campiona d'Espanya, Edurne Isart ha aconseguit la plata i Marina Delfante el bronze. Les 3 han competit amb la selecció catalana. En infantil femení, Carla Cervantes, també del club patinatge artístic Ripollet i de la selecció catalana, ha finalitzat en 11 na posició. Amics del teatre, ha estrenat aquest cap de setmana Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, al Centre Parroquial, 3 dècades després de l'última representació de l'obra en aquest escenari. Sota la direcció de Laia Vilardell i Canals, l'entitat ripolletenca recupera un dels grans clàssics del teatre català i torna a donar vida a Marta, Manelic i Sebastià. Una trentena de persones han assistit a la masterclass de fotografia de viatges organitzada aquest dissabte 19 de setembre per a Focer al Centre Cultural. La sessió, de caràcter gratuït, ha anat a càrrec del fotògraf Jesús Botaro, que ha compartit el seu treball gràfic sobre el desert marroquí Erchevi del Sàhara. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 3 de la tarda hi ha una jornada de formació en intel·ligència artificial aplicada al comerç a la seu de la Unió de Comerciants de Ripollet. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
5: Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

0: Són les 10.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
3: Baba, vull ser artista.
2: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
4: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
5: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
0: Els dijous al vespre, a Ripollet Ràdio, és moment per les sèries de televisió i els videojocs. L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Televisión Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
2: El Coplejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
6: Coplejant amb Caral Pedemonte. El divendres a les 5 de la tarda i en repetició diumenge a les 10 del matí a Ripollet Ràdio.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.